0: Ondas FM 97,7.
1: Tá na Ondas.
0: Ondas, toca o seu som. Tá na Ondas. Tá com tudo.